tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

show. It ain't no country club either.

0: juliol, la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
1: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
2: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1er d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
0: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Carena Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: y Pomodoro.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vitaldent.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vitaldent Blanes.
6: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
0: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
7: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Santa Susana ha detingut aquest diumenge a la tarda l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat al Parlament, Pere Albó, com a presumpte autor d'un delicte d'exhibicionisme. Segons ha avançat la cadena SER, els fets van passar a la piscina d'un hotel del municipi on, presumptament, l'home es va masturbar en públic davant dels banyistes, entre els quals hi havia menors d'edat. Fonts municipals han indicat que, en el moment de la detenció, l'home presentava un comportament alterat. El jutge ha acordat llibertat a disposició de l'autoritat judicial. I la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, la FAGEM, ja té nova presidenta. El Consell General de l'entitat ha proclamat per unanimitat Marta García Escandell després que fos l'única candidatura presentada. Entre els seus objectius hi ha reforçar el paper de la FAGEM com a representant de l'empresariat maresmenc i impulsar la col·laboració entre els gremis i donar suport a la competitivitat de les petites i mitjanes empreses davant reptes com la transformació digital, el relleu generacional i també la captació de talent. Albert Cortada continuarà com a vicepresident i Rosa Sánchez repetirà com a secretària general. I en clau general, destaquem que la Unió Europea reclama que l'estret d'Hormuz continuï obert a la navegació i sense restriccions econòmiques. L'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha reaccionat així a l'anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, d'imposar un gravamen del 20% als vaixells que travessin aquesta via marítima. Després de la reunió dels ministres d'exteriors de la Unió Europea, Kallas també ha condemnat els atacs de l'Iran contra Jordània, Qatar i els Emirats Àrabs Units i ha advertit que l'escalada de tensió pot posar en risc l'estabilitat a la regió. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts amb sol, també núvols, en un dia en què les temperatures màximes baixen lleugerament i se situaran amb valors d'entre 30 graus a la costa i 35 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

perseguint la nit buscant la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
1: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 25 de juliol. Super pollastre groc català, 3,35 euros al quilo. Cap de mort, 16,50 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Costella de porc, 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
4: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Hola, Gala.
3: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
2: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
3: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
4: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
5: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Descobreix marina360.cat.
1: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Tossa ha salvat la vida d'un nadó de 2 mesos després d'entrar en aturada cardiorrespiratòria a l'exterior d'un establiment hoteler. Segons ha informat l'Ajuntament, una patrulla de la policia local va arribar al lloc després de rebre l'avís dels Mossos d'Esquadra i va iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar abans de l'arribada del sistema d'emergències mèdiques. El menor va recuperar les constants vitals i posteriorment va ser traslladat a l'Hospital de Blanes. Durant l'actuació, la mare del nadó també va haver de ser atesa després de perdre el coneixement. I més de 160 docents dels serveis educatius de les comarques gironines s'han reunit a Blanes en la trobada anual de serveis educatius, una jornada que ha servit per donar a conèixer els recursos educatius, patrimonials i també turístics del municipi. Els participants han estat rebuts al teatre i posteriorment han visitat diferents espais emblemàtics de la ciutat. La trobada ha reunit professionals de l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Ripollès i la Selva. I en clau general, destaquem que el Tribunal Suprem ha dictaminat que no s'ajusta a dret a excloure el castellà de la retolació dels centres educatius sostinguts amb fons públics. La sentència anul·la un apartat de les instruccions d'organització del curs 2022-2023 de la Generalitat, que establia que la senyalització dels espais del centre s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana quan fos necessari. El Suprem estima en aquest punt el recurs presentat per l'Assemblea per una escola bilingüe contra una resolució prèvia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts amb sol i núvols, en un dia en què les temperatures màximes se situen en valors entre els 30 i els 35 graus. Demà dimecres les màximes tornaran a pujar i se situaran en valors entre els 33 i els 38. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: No em diràs que no va fer un debut espectacular des del seu live in Cartoon Motion. En aquest primer àlbum, aquest sempre divertit, sempre original de Nika, doncs cantava una d'aquelles cançons que li ha marcat a tota la seva trajectòria, aquell famós Grace Kelly. I en aquest àlbum també aquest Lollipop, que així de bé sona en aquests primers minuts del temps que compartim. Que som dimarts, que és 14 de juliol. Salutacions a Montserrico. Fins la una.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
0: Tens els 60 euros del val escolar. A Buró Valer, el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol, porta els teus docs vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
2: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Buró Valer, Punes.
4: L'actualitat del sector immobiliari amb Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
5: Com cada dimarts anem a parlar d'habitatge, anem a parlar de vivenda amb en Josep Serra de Serres Immobiliàries de Santa Susanna. Josep, bon dia.
6: Hola, gràcies. Encantat de ser de nou aquí amb tots vosaltres.
5: Amb en Josep parlem cada setmana de temes relacionats amb l'habitatge i al mateix temps podem resoldre els vostres dubtes i consultes. Aquest és un espai multicanal. El trobareu a la ràdio, en format podcast i també a les xarxes socials. A més, podeu recuperar tots els episodis a marina360.cat. Avui, doncs, tornem a parlar d'impostos, però ens centrem en un que depèn dels ajuntaments, del món local, i és la plusvàlua municipal. Josep, què és la plusvàlua municipal i com es calcula i quan s'ha de pagar? Sí, són tres preguntes, però crec que van una mica totes relacionades, eh?
6: Totes lligades, sí, Josep Lluís. Mira, aquest és un d'aquells temes que quan venem un immoble hem de tenir molt present, perquè la plusvàlua municipal és un impost que també forma part de l'operació de compra-venda. És un impost que cobren els ajuntaments quan es ven o es dona o s'hereda un immoble. El que grava no és el valor de l'habitatge, sinó l'increment del valor que ha tingut el terreny des que es va adquirir fins que es transmet. Pel que fa al càlcul, actualment hi ha dos sistemes. És molt curiós, però hi ha dos sistemes. Un que és un que es diu objectiu, basat en el valor cadastral del sòl, i un altre que té en compte l'increment real del valor. És important conèixer bé les dues opcions, perquè depenent del sistema de càlcul, els imports a pagar poden variar moltíssim. El contribuent pot escollir el sistema que li resulti més favorable. Això sí que és un avantatge. Pots triar qualsevol dels dos. En una compraventa, habitualment, l'ha de pagar el venedor, i el termini per fer-ho és de 30 dies des de la signatura de l'escriptura pública de compra-venda.
5: Mm-hmm. Molt bé, doncs recordeu que davant de qüestions com aquestes, que poden ser una mica complexes, us podem resoldre els vostres dubtes sobre aquesta o sobre qualsevol altra qüestió relacionada amb l'habitatge. Ens podeu enviar la vostra pregunta, la vostra consulta al WhatsApp de Ràdio Marina, al 972 33 45 00 o bé al correu electrònic info@radiomarina.com. Josep, a Serres Immobiliàries, a més, feu alguna cosa més que acompanyar, o que millor dit, que posar en contacte a venedors i compradors, també assessoreu i acompanyeu, volia dir, exactament les dues parts, eh?
6: Mm-hmm. Sí, exactament. A Serres Immobiliàries no només unim venedors i compradors, sinó que els acompanyem durant tot el procés perquè comprar o vendre un immoble sigui el més senzill i segur per a tothom.
5: Mm-hmm. I on us trobem, Josep, física i online?
6: Ens trobareu en un lloc molt accessible per a tots els oients. Estem dins el centre comercial Carrefour, a Santa Susana, just al costat del Nacional 2. Inclús per oferir-vos un millor servei, estem oberts tots els dies de la setmana, inclosos festius. També poden visitar-nos a la nostra web, serres.info, o simplement buscant al cercador de Google, Serres Immobiliàries a Santa Susana.
5: Perfecte, Josep, gràcies. Fins la propera setmana.
6: Moltes gràcies, Josep Lluís, i fins la setmana vinent.
7: Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
8: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
9: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al matí 360 i a marina360.cat.

0: Una cançó dedicada a aquest satèl·lit, el dorment, aquesta lluna. Amb un sol ja aquí dalt de tot, els Menatger. La recordes?
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
2: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
3: De l'1 al 15 de juliol, quan és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I quan és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
4: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: ruptures que desperten aquestes situacions tan fosques. Larga't, eh?
1: I així ja
0: és millor. Anna Mena.
2: Fórmula 360 amb Montse Rico.
0: 9 del matí, 37 minuts d'aquest dimarts. Mira, mira com sona això. Un sampler 2025 a càrrec de Doixi.

0: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. Al Parc dels Germans Gabrielistes. Conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
3: L'has portat al dentista?
2: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
3: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
4: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Aquest juliol arriba el Festival Respira Cultura a Riells i Viabrea. Els dies 24, 25 i 26 de juliol viu un cap de setmana ple de música, cultura i activitats per tota la família. No et perdis el gran concert d'Amics de les Arts i Sau, el circ infantil i familiar a càrrec de la companyia Moi Jordana i El Último Tributo, tributa El Último de la Fila. I atenció, les primeres 600 entrades del concert d'Amics de les Arts i Sau només costen 16 euros. Compra-les ara a entrapolis.com. Aquest estiu, respira cultura a Riells i Viabrea. Respira el cor del Montseny.
0: La Masia Tordera.
6: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

900 pots endur-te qualsevol cosa menys una. El tresor més preuat en temps d'onades de calor com aquesta. No t'enduguis el ventilador. El gran tresor de banda Neon, de Buos i de Montigell. Una de les cançons d'aquest estiu 2022.

10 minuts i les 10. Tercera onada de calor en 15 dies. Uau! Vinga, el mal bon temps, bona cara. Depèn de com es miri, això del bon o mal temps.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Santa Susana ha detingut aquest diumenge a la tarda l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat al Parlament, Pere Albó, com a presumpte autor d'un delicte d'exhibicionisme. Segons ha avançat la cadena SER, els fets van passar a la piscina d'un hotel del municipi on, presumptament, l'home es va masturbar en públic davant dels banyistes, entre els quals hi havia menors d'edat. Fonts municipals han indicat que, en el moment de la detenció, l'home presentava un comportament alterat. El jutge ha acordat llibertat a disposició de l'autoritat judicial. I la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, la FAGEM, ja té nova presidenta. El Consell General de l'entitat ha proclamat per unanimitat Marta García Escandell després que fos l'única candidatura presentada. Entre els seus objectius hi ha reforçar el paper de la FAGEM com a representant de l'empresariat maresmenc i impulsar la col·laboració entre els gremis i donar suport a la competitivitat de les petites i mitjanes empreses davant reptes com la transformació digital, el relleu generacional i també la captació de talent. Albert Cortada continuarà com a vicepresident i Rosa Sánchez repetirà com a secretària general. I en clau general, destaquem que la Unió Europea reclama que l'estret d'Hormuz continuï obert a la navegació i sense restriccions econòmiques. L'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha reaccionat així a l'anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, d'imposar un gravamen del 20% als vaixells que travessin aquesta via marítima. Després de la reunió dels ministres d'exteriors de la Unió Europea, Kallas també ha condemnat els atacs de l'Iran contra Jordània, Qatar i els Emirats Àrabs Units i ha advertit que l'escalada de tensió pot posar en risc l'estabilitat a la regió. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts amb sol, també núvols, en un dia en què les temperatures màximes baixen lleugerament i se situaran amb valors d'entre 30 graus a la costa i 35 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

quan parlen d'aquesta dona, parlen, diuen, d'una nova Amy, Amy Winehouse. No sé si arribarà tant de moment, sí que és un dels grans fenòmens de l'any. Guanyadora del Grammy per aquest segon àlbum per Olivia Dean, per temes com aquest, So Easy. Ja tenim una nova veu dins d'aquest nou soul que ens arriba. I es diu Olivia Dean. Déu del matí, 6 minuts, cap avant que marxem, perquè allà va deixar en el seu moment el seu cor, Camila Cabello.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Els dies 16 i 17 de juliol arriben els Plana Days de Garatge Plana a Fornells de la Selva. Descobreix tota la gamma de furgonetes Mercedes-Benz amb condicions especials i troba el model que millor s'adapta al teu negoci. Reserva ara la teva cita al 673-137-137. Plana Days, 16 i 17 de juliol, només a Garatge Plana, Fornells de la Selva.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
4: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
3: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
4: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
3: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
4: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
3: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.

afortunats aquests aniversaris que fan que es reuneixin pels 30 anys d'una cançó, més aviat d'una cançó d'un disc. Amics com els de Búhos, Ginestar, de Tallets i, esclar, els Sopa de Cabra.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 25 de juliol. Super pollastre groc català, 3,35 euros al quilo. Cap de mort, 16,50 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Costella de porc, 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà and Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat. Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
3: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava... Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
2: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
3: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
4: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
5: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
6: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts, cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
5: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
6: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

La festa està assegurada en tot i cada un dels seus concerts d'aquesta gira, aquesta curta però intensa gira del 2026 a Sant Joan d'Ausà. Està clar, claríssim. Com ens agrada el seu rotllo, com ens agrada tot el que transmet aquesta alegria i també la sensibilitat quan toca. A 10 minuts per les 11 en punt del matí ens afegim, doncs, aquesta gran festa i donem també la benvinguda. Welcome to my party amb Joan.

0: veu inolvidable del Gay Miquel, la banda inolvidable Xarango.
1: Ràdio Marina. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
0: Amb ell em va ser arribant a l'hora en punt a les notícies de les 11.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Tossa ha salvat la vida d'un nadó de 2 mesos després d'entrar en aturada cardiorrespiratòria a l'exterior d'un establiment hoteler. Segons ha informat l'Ajuntament, una patrulla de la policia local va arribar al lloc després de rebre l'avís dels Mossos d'Esquadra i va iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar abans de l'arribada del sistema d'emergències mèdiques. Al menor va recuperar les constants vitals i posteriorment va ser traslladat a l'Hospital de Blanes. Durant l'actuació, la mare del nadó també va haver de ser atesa després de perdre el coneixement. I més de 160 docents dels serveis educatius de les comarques gironines s'han reunit a Blanes en la trobada anual de serveis educatius, una jornada que ha servit per donar a conèixer els recursos educatius, patrimonials i també turístics del municipi. Els participants han estat rebuts al teatre i posteriorment han visitat diferents espais emblemàtics de la ciutat. La trobada ha reunit professionals de l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Ripollès i la Selva. I en clau general, destaquem que el Tribunal Suprem ha dictaminat que no s'ajusta a dret a excloure el castellà de la retolació dels centres educatius sostinguts amb fons públics. La sentència anul·la un apartat de les instruccions d'organització del curs 2022-2023 de la Generalitat, que establia que la senyalització dels espais dels centres s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana quan fos necessari. El Suprem estima en aquest punt el recurs presentat per l'Assemblea per una escola bilingüe contra una resolució prèvia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts amb sol i núvols, en un dia en què les temperatures màximes se situen en valors entre els 30 i els 35 graus. Demà dimecres les màximes tornaran a pujar i se situaran en valors entre els 33 i els 38. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

vespre per enxar aquest nou treball, aquest esperadíssim i nou treball dels Catarres, amb un avançament brillant. Aquest diumenge, sense drama. Que bé començar amb Batucades. Que bé començar amb els Catarres.

Molta calor, sí, avui molta calor, però la música aquí i des de Ràdio Marina per intentar abaixar una miqueta els termòmetres, almenys.

0: aquesta hormona tan clau, tan indispensable. Aquest gran tema de Manel.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
0: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
1: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
3: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
3: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
4: Ràdio Marina. Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
5: Zucchero, la veu més icònica del rock blues italià, serà l'encarregada d'inaugurar aquesta edició del Mar d'Estiu. Aterrarà el 31 de juliol, amb la garantia de la seva trajectòria de més de 60 milions d'àlbums venuts i amb la seva nova gira mundial Under the Moonlight Marcha. Un concert sota les estrelles amb clàssics com Sense una dona, Espíritu Divino o el seu himne, Baila. Ja al Mar d'Estiu estem de celebració perquè ens afegim als 40 anys d'història del Sopa de Cabra que aquest 2026 celebra aniversari. L'1 d'agost, una de les bandes pioneres i més rellevants de la història del rock català, el Sopa de Cabra, faran que sonin himnes intergeneracionals i part de la banda sonora i sentimental del país de les últimes dècades. El Sopa repassarà en el Festival Mar d'Estiu els seus clàssics en una nit per recordar.
0: Mar d'Estiu.
5: I més celebracions. El 2 d'agost serà el torn dels Amics de les Arts i de Ginestar. Uns amics amb 20 anys de trajectòria, referents indiscutibles del pop en català que aterren a Santa Susanna per rememorar els millors moments d'una trajectòria farcida d'èxits i que compartiran nit amb una de les formacions que s'ha consolidat com un dels talents més potents i autèntics de l'escena actual. El duet barceloní Ginestar promet un concert ple d'energia, tornades memorables i aquella sensibilitat única que només ells tenen. I atenció, una de les darreres incorporacions al cartell Mar d'Estiu 2026. Amb més de 30 anys de trajectòria, l'artista gaditana Niña Pastori ha aconseguit una cosa que només les llegendes assoleixen. San Fernando i Santa Susanna s'uniran en sintonia per presenciar el seu univers color Fania, on l'ànima flamenca de Niña Pastori es fusiona amb l'energia de la salsa llatina. De ben segur, una experiència sensorial irrepetible.
4: No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: Torna el Festival d'Estiu de Referència. Torna la Jarana Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
4: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
5: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
6: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
5: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
6: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
5: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
7: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
8: Tens els 60 euros del val escolar. A Buró Valer el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol porta els teus Docs Vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
9: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Buró Valer, punt és.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els pescadors de Sonso han donat per acabada la campanya 6 mesos abans del previst per la manca d'exemplars. El sector alerta que l'espècie continua disminuint i que aquest any les embarcacions només han pogut treballar uns 2 mesos i mig, tot i tenir autorització per pescar-ne 9. Els pescadors, entre els quals hi ha professionals de Blanes, asseguren que el Sonso no es regenera com abans i reclamen que s'investiguin les causes d'aquest descens, demanant a la Comissió de Cogestió de l'Espècie que impulsi estudis per determinar l'origen del problema. I els Mossos d'Esquadra mantenen en marxa un ampli dispositiu policial que també afecta Maçanet de la Selva en el marc de la investigació per un tiroteig que es va produir el mes de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. L'operatiu inclou entrades i escorcolls en diversos punts de Maçanet, Barcelona, Badalona, Sant Adrià i Terrassa, i participen uns 150 agents de diferents unitats dels Mossos d'Esquadra. La investigació està relacionada, com dèiem, amb un tiroteig ocorregut el 12 de maig al carrer Saturn de la Mina, en què no es van registrar ferits. I en clau general, destaquem que Junts ha anunciat que abandona el govern de l'Ajuntament de Girona i trenca així el pacte que mantenia amb Guanyem i Esquerra Republicana. La decisió deixa el govern municipal en minoria. Amb 11 dels 27 regidors del ple, la vicealcaldessa fins ara, Gemma Geis, va comunicar la decisió a l'alcalde Lluc Salellas aquest dilluns al vespre, després del ple municipal. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres continua l'ambient calorós. De fet, les temperatures tornen a pujar, enfilant-se fins a valors d'entre els 33 graus a la costa i els 38 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

La rumba tradicional i la rumba més urbana. Aquestes dues s'ajunten a aquest Camila. La primera vegada que van tenir l'oportunitat de ballar aquesta Camila va ser el darrer piro musical de la Mercè. D'això en fa quasi un anyet. I era la primera vegada que els germans Muñoz cantaven

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. Al Parc dels Germans Gabrielistes conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: Ràdio Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Acabem la temporada amb la que serà fins al setembre la nostra darrera cançó de la setmana. De què havíem de parlar, si no de vacances? La nostra enquesta de la setmana anava precisament d'això, amb tres temes i tres situacions que es donen habitualment per vacances. La Ludwig van representava aquell 50% de la parella que es queda sol per vacances i aprofita a la seva manera el temps. El meu amor se n'ha anat de vacances, la Ludwig van, tercera posició aquesta setmana, amb un definitiu 23% dels vostres vots. Cedint la segona posició a aquesta dona que és protagonista perquè estrena nou àlbum, presenta la segona part de Confessions, l'històric Confessions on a Dance Flow que publicava fa exactament 20 anys. En aquesta ocasió era el seu àlbum debut i el seu hit Holidays acumulava un 31% dels vostres vots. Marxem de viatge, doncs, Voyage, Voyage and Desireless. Aquesta cantant francesa que l'any 1989 arrasava Europa amb aquest tema. I ho ha fet també aquesta setmana amb el 46% dels vostres vots, cosa que la fa guanyadora d'aquesta darrera cançó de la setmana de l'estiu. Una Desireless que es manté tímidament a la indústria musical i que el 2023 va llançar un nou àlbum Operation of the Sun, acompanyat també d'una gira mundial. Nosaltres, però, sempre la recordarem per aquest inolvidable Voyage, Voyage. Gràcies als vostres vots, la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Un èxit del 89 de Desireless, Voyage, Voyage. És gràcies al 46% dels vostres vots la nostra darrera cançó de la setmana abans del setembre. Bones vacances. Voyage, voyage.

0: Amb ells arriben ja a dos quarts d'una, però que bé que sonen els clàssics aquí a Ràdio Marina. Tot un hit del 2007, Autosave Alive, amb The Fray. La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 25 de juliol. Super pollastre groc català, 3,35 euros al quilo. Cap de mort, 16,50 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Costella de porc, 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
5: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb el cinema Els Barris, que avui torna a les 10 de la nit a la plaça Molina amb el film Padre No Hay Más Que Uno Cinco. I a més també destaquem els dijous d'estiu que se celebren a la plaça de la Mare de Déu del Vilà a partir de 8:45 del vespre. Aquesta setmana música en directe amb Sin Frontera. A Lloret de Mar, demà dimecres, dia 15, també tenim cinema a la fresca, en aquest cas a l'Ermita de les Alegries, amb Criades i Senyores. I atenció, perquè també comença la Festa Major a partir del dia 16. La Festa Major de Santa Cristina donarà el tret de sortida fins al 26 de juliol. A Calella, divendres, de música amb el NEC, dia 17, Kiko Veneno, i dissabte, dia 18, Fel Feixedes i Carles Xuriguera amb Un Show No Fa Estiu. A Tordera destaquem les nits d'estiu al Casal de Joves avui dimarts, dia 14, concert de Bada Retro i Cascavant. Anem cap a Santa Coloma de Farners perquè els dimecres a la fresca se celebren tots els dimecres, de fet, del mes de juliol i agost a la plaça Farners, demà dia 15 a les 10 de la nit amb verbena. Acabem i ho fem a Arbúcies perquè des d'aquest dia 16 i fins al 19 de juliol se celebra el Villa Margarita Music Fest, un festival de música clàssica en què hi participaran més de 10 músics.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Els dies 16 i 17 de juliol arriben els Plana Days de Garatge Plana a Fornells de la Selva. Descobreix tota la gamma de furgonetes Mercedes-Benz amb condicions especials i troba el model que millor s'adapta al teu negoci. Reserva ara la teva cita al 673-137-137. Plana Days, 16 i 17 de juliol, només a Garatge Plana, Fornells de la Selva.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor, sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

Només els calen 3 minuts per enamorar-nos. Oh, com necessito el teu amor, Need Your Love. A l'espera d'aquest nou i més recent treball del Joan Republic. Un tema que no sé si estaràs amb mi. Crec que ha quedat rodó. Ai, que això s'acaba. Set minuts només per l'hora en punt. Set minuts que aprofitarem i mira, mira com sonen. Depeche Mode es van ocupar de remixar un dels seus grans hits.

Envolten per Indianapolis en aquesta gira americana d'aquest Strange Love de Depeche Mode Experience, una gira 2026 d'una banda legendària amb la que quasi marxem. Gaudir del silenci, home. Nosaltres et proposem millor que gaudeixis de la música i facis amb nosaltres. I per compartir tot el nostre temps, demà, des de les 9 del matí, com sempre. Demà dia top de la calor, així que necessitaràs tenir doncs música adient per almenys oblidar-te de la temperatura. Amb banda neon arribarem pràcticament a l'hora en punt i amb el tema que els van comprar, el seu guapíssima. Demà més, adeu, salutacions.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Santa Susana ha detingut aquest diumenge a la tarda l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat al Parlament, Pere Albó, com a presumpte autor d'un delicte d'exhibicionisme. Segons ha avançat la cadena SER, els fets van passar a la piscina d'un hotel del municipi on, presumptament, l'home es va masturbar en públic davant dels banyistes, entre els quals hi havia menors d'edat. Fonts municipals han indicat que, en el moment de la detenció, l'home presentava un comportament alterat. El jutge ha acordat llibertat a disposició de l'autoritat judicial. I la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, la FAGEM, ja té nova presidenta. El Consell General de l'entitat ha proclamat per unanimitat Marta García Escandell després que fos l'única candidatura presentada. Entre els seus objectius hi ha reforçar el paper de la FAGEM com a representant de l'empresariat maresmenc i impulsar la col·laboració entre els gremis i donar suport a la competitivitat de les petites i mitjanes empreses davant reptes com la transformació digital, el relleu generacional i també la captació de talent. Albert Cortada continuarà com a vicepresident i Rosa Sánchez repetirà com a secretària general. I en clau general, destaquem que la Unió Europea reclama que l'estret d'Hormuz continuï obert a la navegació i sense restriccions econòmiques. L'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha reaccionat així a l'anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, d'imposar un gravamen del 20% als vaixells que travessin aquesta via marítima. Després de la reunió dels ministres d'exteriors de la Unió Europea, Kallas també ha condemnat els atacs de l'Iran contra Jordània, Qatar i els Emirats Àrabs Units i ha advertit que l'escalada de tensió pot posar en risc l'estabilitat a la regió. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts amb sol, també núvols, en un dia en què les temperatures màximes baixen lleugerament i se situaran amb valors d'entre 30 graus a la costa i 35 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Santa Susana ha detingut aquest diumenge a la tarda l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat al Parlament, Pere Albó, com a presumpte autor d'un delicte d'exhibicionisme. Segons ha avançat la cadena SER, els fets van passar a la piscina d'un hotel del municipi on, presumptament, l'home es va masturbar en públic davant dels banyistes, entre els quals hi havia menors d'edat. Fonts municipals han indicat que, en el moment de la detenció, l'home presentava un comportament alterat. El jutge ha acordat llibertat a disposició de l'autoritat judicial. I la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, la FAGEM, ja té nova presidenta. El Consell General de l'entitat ha proclamat per unanimitat Marta García Escandell després que fos l'única candidatura presentada. Entre els seus objectius hi ha reforçar el paper de la FAGEM com a representant de l'empresariat maresmenc i impulsar la col·laboració entre els gremis i donar suport a la competitivitat de les petites i mitjanes empreses davant reptes com la transformació digital, el relleu generacional i també la captació de talent. Albert Cortada continuarà com a vicepresident i Rosa Sánchez repetirà com a secretària general. I en clau general, destaquem que la Unió Europea reclama que l'estret d'Hormuz continuï obert a la navegació i sense restriccions econòmiques. L'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha reaccionat així a l'anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, d'imposar un gravamen del 20% als vaixells que travessin aquesta via marítima. Després de la reunió dels ministres d'exteriors de la Unió Europea, Kallas també ha condemnat els atacs de l'Iran contra Jordània, Qatar i els Emirats Àrabs Units i ha advertit que l'escalada de tensió pot posar en risc l'estabilitat a la regió. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts amb sol, també núvols, en un dia en què les temperatures màximes baixen lleugerament i se situaran amb valors d'entre 30 graus a la costa i 35 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Per a tot allò que necessites, vine al Bazar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Bazar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Bazar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41 919 de Blanes.

0: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
5: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
6: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
7: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
6: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
8: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
9: Ràdio Marina.
0: Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
10: Zucchero, la veu més icònica del rock blues italià, serà l'encarregada d'inaugurar aquesta edició del Mar d'Estiu. Aterrarà el 31 de juliol, amb la garantia de la seva trajectòria de més de 60 milions d'àlbums venuts i amb la seva nova gira mundial Under the Moonlight Marcha. Un concert sota les estrelles amb clàssics com Sense una dona, Espíritu Divino o el seu himne, Baila. Ja al Mar d'Estiu estem de celebració perquè ens afegim als 40 anys d'història del Sopa de Cabra que aquest 2026 celebra aniversari. L'1 d'agost, una de les bandes pioneres i més rellevants de la història del rock català, el Sopa de Cabra, faran que sonin himnes intergeneracionals i part de la banda sonora i sentimental del país de les últimes dècades. El Sopa repassarà en el Festival Mar d'Estiu els seus clàssics en una nit per recordar.
7: Mar d'Estiu.
10: I més celebracions. El 2 d'agost serà el torn dels Amics de les Arts i de Ginestar. Uns amics amb 20 anys de trajectòria, referents indiscutibles del pop en català que aterren a Santa Susanna per rememorar els millors moments d'una trajectòria farcida d'èxits i que compartiran nit amb una de les formacions que s'ha consolidat com un dels talents més potents i autèntics de l'escena actual. El duet barceloní Ginestar promet un concert ple d'energia, tornades memorables i aquella sensibilitat única que només ells tenen. I atenció, una de les darreres incorporacions al cartell Mar d'Estiu 2026. Amb més de 30 anys de trajectòria, l'artista gaditana Niña Pastori ha aconseguit una cosa que només les llegendes assoleixen. San Fernando i Santa Susanna s'uniran en sintonia per presenciar el seu univers color Fania, on l'ànima flamenca de Niña Pastori es fusiona amb l'energia de la salsa llatina. De ben segur, una experiència sensorial irrepetible.
0: No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà and Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
2: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
3: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
2: Genial. I TAC també, oi?
3: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
2: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
3: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
4: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Tossa ha salvat la vida d'un nadó de 2 mesos després d'entrar en aturada cardiorrespiratòria a l'exterior d'un establiment hoteler. Segons ha informat l'Ajuntament, una patrulla de la policia local va arribar al lloc després de rebre l'avís dels Mossos d'Esquadra i va iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar abans de l'arribada del sistema d'emergències mèdiques. El menor va recuperar les constants vitals i posteriorment va ser traslladat a l'Hospital de Blanes. Durant l'actuació, la mare del nadó també va haver de ser atesa després de perdre el coneixement. I més de 160 docents dels serveis educatius de les comarques gironines s'han reunit a Blanes en la trobada anual de serveis educatius, una jornada que ha servit per donar a conèixer els recursos educatius, patrimonials i també turístics del municipi. Els participants han estat rebuts al teatre i posteriorment han visitat diferents espais emblemàtics de la ciutat. La trobada ha reunit professionals de l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Ripollès i la Selva. I en clau general destaquem que el Tribunal Suprem ha dictaminat que no s'ajusta a dret a excloure el castellà de la retolació dels centres educatius sostinguts amb fons públics. La sentència anul·la un apartat de les instruccions d'organització del curs 2022-2023 de la Generalitat, que establia que la senyalització dels espais dels centres s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana quan fos necessari. El Suprem estima en aquest punt el recurs presentat per l'Assemblea per una escola bilingüe contra una resolució prèvia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts amb sol i núvols, en un dia en què les temperatures màximes se situen en valors entre els 30 i els 35 graus. Demà dimecres les màximes tornaran a pujar i se situaran en valors entre els 33 i els 38. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
4: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces. Porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vital Dent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
5: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
6: L'hora

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
5: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
6: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
7: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
6: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
8: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els pescadors de Sonso han donat per acabada la campanya 6 mesos abans del previst per la manca d'exemplars. Els 7 mesos abans del previst per la manca d'exemplars, el sector alerta que l'espècie continua disminuint i que aquest any les embarcacions només han pogut treballar uns 2 mesos i mig, tot i tenir autorització per pescar-ne 9. Els pescadors, entre els quals hi ha professionals de Blanes, asseguren que el Sonso no es regenera com abans i reclamen que s'investiguin les causes d'aquest descens, demanant a la Comissió de Cogestió de l'Espècie que impulsi estudis per determinar l'origen del problema. I els Mossos d'Esquadra mantenen en marxa un ampli dispositiu policial que també afecta Maçanet de la Selva en el marc de la investigació per un tiroteig que es va produir el mes de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. L'operatiu inclou entrades i escorcolls en diversos punts de Maçanet, Barcelona, Badalona, Sant Adrià i Terrassa, i participen uns 150 agents de diferents unitats dels Mossos d'Esquadra. La investigació està relacionada, com dèiem, amb un tiroteig ocorregut el 12 de maig al carrer Saturn de la Mina, en què no es van registrar ferits. I en clau general destaquem que Junts ha anunciat que abandona el govern de l'Ajuntament de Girona i trenca així el pacte que mantenia amb Guanyem i Esquerra Republicana. La decisió deixa el govern municipal en minoria, amb 11 dels 27 regidors del ple. La vicealcaldessa fins ara, Gemma Geis, va comunicar la decisió a l'alcalde Lluc Salellas aquest dilluns al vespre.

0: dissabte, després del ple municipal. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres continua l'ambient calorós. De fet, les temperatures tornen a pujar enfilant-se fins a valors d'entre els 33 graus a la costa i els 38 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà and Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez, i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 25 de juliol. Super pollastre groc català, 3,35 euros al quilo. Cap de mort, 16,50 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Costella de porc, 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Aquest juliol arriba el Festival Respira Cultura a Riells i Viabrea. Els dies 24, 25 i 26 de juliol viu un cap de setmana ple de música, cultura i activitats per tota la família. No et perdis el gran concert d'Amics de les Arts i Sau, el circ infantil i familiar a càrrec de la companyia Moi Jordana i El Último Tributo, tributa El Último de la Fila. I atenció, les primeres 600 entrades del concert d'Amics de les Arts i Sau només costen 16 euros. Compra-les ara a entrapolis.com. Aquest estiu, respira cultura a Riells i Viabrea. Respira el cor del Montseny.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i embancant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
4: Uf, quina pinta.
5: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
4: Per què?
5: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
4: Home, doncs posa-hi remei.
6: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut, oferint solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
7: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
8: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. Al Parc dels Germans Gabrielistes conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
3: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils dels dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Santa Susana ha detingut aquest diumenge a la tarda l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat al Parlament, Pere Albó, com a presumpte autor d'un delicte d'exhibicionisme. Segons ha avançat la cadena SER, els fets van passar a la piscina d'un hotel del municipi on, presumptament, l'home es va masturbar en públic davant dels banyistes, entre els quals hi havia menors d'edat. Fonts municipals han indicat que, en el moment de la detenció, l'home presentava un comportament alterat. El jutge ha acordat llibertat a disposició de l'autoritat judicial. I la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, la FAGEM, ja té nova presidenta. El Consell General de l'entitat ha proclamat per unanimitat Marta García Escandell després que fos l'única candidatura presentada. Entre els seus objectius hi ha reforçar el paper de la FAGEM com a representant de l'empresariat maresmenc i impulsar la col·laboració entre els gremis i donar suport a la competitivitat de les petites i mitjanes empreses davant reptes com la transformació digital, el relleu generacional i també la captació de talent. Albert Cortada continuarà com a vicepresident i Rosa Sánchez repetirà com a secretària general. I en clau general, destaquem que la Unió Europea reclama que l'estret d'Hormuz continuï obert a la navegació i sense restriccions econòmiques. L'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha reaccionat així a l'anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, d'imposar un gravamen del 20% als vaixells que travessin aquesta via marítima. Després de la reunió dels ministres d'exteriors de la Unió Europea, Kallas també ha condemnat els atacs de l'Iran contra Jordània, Qatar i els Emirats Àrabs Units i ha advertit que l'escalada de tensió pot posar en risc l'estabilitat a la regió. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts amb sol, també núvols, en un dia en què les temperatures màximes baixen lleugerament i se situaran amb valors d'entre 30 graus a la costa i 35 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Capravo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Capravo.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Carolina.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret.

0: Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Carena Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
3: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.

0: juliol, la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
1: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
2: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
3: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb 2 coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
5: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
5: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
6: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Tossa ha salvat la vida d'un nadó de 2 mesos després d'entrar en aturada cardiorrespiratòria a l'exterior d'un establiment hoteler. Segons ha informat l'Ajuntament, una patrulla de la policia local va arribar al lloc després de rebre l'avís dels Mossos d'Esquadra i va iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar abans de l'arribada del sistema d'emergències mèdiques. El menor va recuperar les constants vitals i posteriorment va ser traslladat a l'Hospital de Blanes. Durant l'actuació, la mare del nadó també va haver de ser atesa després de perdre el coneixement. I més de 160 docents dels serveis educatius de les comarques gironines s'han reunit a Blanes en la trobada anual de serveis educatius, una jornada que ha servit per donar a conèixer els recursos educatius, patrimonials i també turístics del municipi. Els participants han estat rebuts al teatre i posteriorment han visitat diferents espais emblemàtics de la ciutat. La trobada ha reunit professionals de l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Ripollès i la Selva. I en clau general, destaquem que el Tribunal Suprem ha dictaminat que no s'ajusta a dret a excloure el castellà de la retolació dels centres educatius sostinguts amb fons públics. La sentència anul·la un apartat de les instruccions d'organització del curs 2022-2023 de la Generalitat, que establia que la senyalització dels espais del centre s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana quan fos necessari. El Suprem estima en aquest punt el recurs presentat per l'Assemblea per una escola bilingüe contra una resolució prèvia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts amb sol i núvols, en un dia en què les temperatures màximes se situen en valors entre els 30 i els 35 graus. Demà dimecres les màximes tornaran a pujar i se situaran en valors entre els 33 i els 38. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Els dies 16 i 17 de juliol arriben els Plana Days de Garatge Plana a Fornells de la Selva. Descobreix tota la gamma de furgonetes Mercedes-Benz amb condicions especials i troba el model que millor s'adapta al teu negoci. Reserva ara la teva cita al 673 137 137. Plana Days, 16 i 17 de juliol, només a Garatge Plana, Fornells de la Selva.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
5: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1:00 p.m. a 1:00 p.m, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
2: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
3: Tens els 60 euros del val escolar. A Buró Valer, el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol, porta els teus docs vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
4: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Buró Valer, Punès.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb el cinema Els Barris, que avui torna a les 10 de la nit a la plaça Molina amb el film Padre No Hay Más Que Uno Cinco. I a més també destaquem els dijous d'estiu que se celebren a la plaça de la Mare de Déu del Vilar a partir de 8:45 del vespre. Aquesta setmana música en directe amb Sin Frontera. A Lloret de Mar, demà dimecres, dia 15, també tenim cinema a la fresca, en aquest cas a l'Ermita de les Alegries, amb Criades i Senyores. I atenció, perquè també comença la Festa Major a partir del dia 16. La Festa Major de Santa Cristina donarà el tret de sortida fins al 26 de juliol. A Calella, divendres, de música amb el NEC, dia 17, Kiko Veneno, i dissabte, dia 18, Fel Feixedes i Carles Xuriguera amb Un Show No Festiu. A Tordera destaquem les nits d'estiu al Casal de Joves avui dimarts, dia 14, concert de Bada Retro i Cascavant. Anem cap a Santa Coloma de Farners perquè els dimecres a la fresca se celebren tots els dimecres, de fet, del mes de juliol i agost, a la plaça Farners, demà dia 15 a les 10 de la nit, amb verbena. Acabem i ho fem a Arbúcies perquè des d'aquest dia 16 i fins al 19 de juliol se celebra el Villa Margarita Music Fest, un festival de música clàssica en què hi participaran més de 10 músics.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 25 de juliol. Super pollastre groc català, 3,35 euros al quilo. Cap de mort, 16,50 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Costella de porc, 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
3: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els pescadors de Sonso han donat per acabada la campanya 6 mesos abans del previst per la manca d'exemplars. El sector alerta que l'espècie continua disminuint i que aquest any les embarcacions només han pogut treballar uns 2 mesos i mig, tot i tenir autorització per pescar-ne 9. Els pescadors, entre els quals hi ha professionals de Blanes, asseguren que el Sonso no es regenera com abans i reclamen que s'investiguin les causes d'aquest descens, demanant a la Comissió de Cogestió de l'Espècie que impulsi estudis per determinar l'origen del problema. I els Mossos d'Esquadra mantenen en marxa un ampli dispositiu policial que també afecta Maçanet de la Selva en el marc de la investigació per un tiroteig que es va produir el mes de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. L'operatiu inclou entrades i escorcolls en diversos punts de Maçanet, Barcelona, Badalona, Sant Adrià i Terrassa, i participen uns 150 agents de diferents unitats dels Mossos d'Esquadra. La investigació està relacionada, com dèiem, amb un tiroteig ocorregut el 12 de maig al carrer Saturn de la Mina, en què no es van registrar ferits. I en clau general, destaquem que Junts ha anunciat que abandona el govern de l'Ajuntament de Girona i trenca així el pacte que mantenia amb Guanyem i Esquerra Republicana. La decisió deixa el govern municipal en minoria, amb 11 dels 27 regidors del ple. La vicealcaldessa fins ara, Gemma Geis, va comunicar la decisió a l'alcalde Lluc Salellas aquest dilluns al vespre, després del ple municipal. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres continua l'ambient calorós. De fet, les temperatures tornen a pujar, enfilant-se fins a valors d'entre els 33 graus a la costa i els 38 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 euros. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
2: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. El Parc dels Germans Gabrielistes. Conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vitaldent.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vitaldent Blanes.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
2: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la

0: aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
1: Zucchero, la veu més icònica del rock blues italià, serà l'encarregada d'inaugurar aquesta edició del Mar d'Estiu. Aterrarà el 31 de juliol, amb la garantia de la seva trajectòria de més de 60 milions d'àlbums venuts i amb la seva nova gira mundial Under the Moonlight Marcha. Un concert sota les estrelles amb clàssics com Sense una dona, Espíritu Divino o el seu himne, Baila. Ja al Mar d'Estiu estem de celebració perquè ens afegim als 40 anys d'història del Sopa de Cabra que aquest 2026 celebra aniversari. L'1 d'agost, una de les bandes pioneres i més rellevants de la història del rock català, el Sopa de Cabra, faran que sonin himnes intergeneracionals i part de la banda sonora i sentimental del país de les últimes dècades. El Sopa repassarà en el Festival Mar d'Estiu els seus clàssics en una nit per recordar.
2: Mar d'Estiu.
1: I més celebracions. El 2 d'agost serà el torn dels Amics de les Arts i de Ginestar. Uns amics amb 20 anys de trajectòria, referents indiscutibles del pop en català que aterren a Santa Susanna per rememorar els millors moments d'una trajectòria farcida d'èxits i que compartiran nit amb una de les formacions que s'ha consolidat com un dels talents més potents i autèntics de l'escena actual. El duet barceloní Ginestar promet un concert ple d'energia, tornades memorables i aquella sensibilitat única que només ells tenen. I atenció, una de les darreres incorporacions al cartell Mar d'Estiu 2026. Amb més de 30 anys de trajectòria, l'artista gaditana Niña Pastori ha aconseguit una cosa que només les llegendes assoleixen. San Fernando i Santa Susanna s'uniran en sintonia per presenciar el seu univers Colorfania, on l'ànima flamenca de Niña Pastori es fusiona amb l'energia de la salsa llatina. De ben segur, una experiència sensorial irrepetible.
0: No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
1: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Santa Susana ha detingut aquest diumenge a la tarda l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat al Parlament, Pere Albó, com a presumpte autor d'un delicte d'exhibicionisme. Segons ha avançat la cadena SER, els fets van passar a la piscina d'un hotel del municipi on, presumptament, l'home es va masturbar en públic davant dels banyistes, entre els quals hi havia menors d'edat. Fonts municipals han indicat que, en el moment de la detenció, l'home presentava un comportament alterat. El jutge ha acordat llibertat a disposició de l'autoritat judicial. I la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, la FAGEM, ja té nova presidenta. El Consell General de l'entitat ha proclamat per unanimitat Marta García Escandell després que fos l'única candidatura presentada. Entre els seus objectius hi ha reforçar el paper de la FAGEM com a representant de l'empresariat maresmenc i impulsar la col·laboració entre els gremis i donar suport a la competitivitat de les petites i mitjanes empreses davant reptes com la transformació digital, el relleu generacional i també la captació de talent. Albert Cortada continuarà com a vicepresident i Rosa Sánchez repetirà com a secretària general. I en clau general, destaquem que la Unió Europea reclama que l'estret d'Hormuz continuï obert a la navegació i sense restriccions econòmiques. L'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha reaccionat així a l'anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, d'imposar un gravamen del 20% als vaixells que travessin aquesta via marítima. Després de la reunió dels ministres d'exteriors de la Unió Europea, Kallas també ha condemnat els atacs de l'Iran contra Jordània, Qatar i els Emirats Àrabs Units i ha advertit que l'escalada de tensió pot posar en risc l'estabilitat a la regió. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts amb sol, també núvols, en un dia en què les temperatures màximes baixen lleugerament i se situaran amb valors d'entre 30 graus a la costa i 35 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
1: Aquest juliol arriba el Festival Respira Cultura a Riells i Viabrea. Els dies 24, 25 i 26 de juliol viu un cap de setmana ple de música, cultura i activitats per tota la família. No et perdis el gran concert d'Amics de les Arts i Sau, el circ infantil i familiar a càrrec de la companyia Moi Jordana i El Último Tributo, tributa El Último de la Fila. I atenció, les primeres 600 entrades del concert d'Amics de les Arts i Sau només costen 16 euros. Compra-les ara a entrapolis.com. Aquest estiu, respira cultura a Riells i Viabrea. Respira el cor del Montseny.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà and Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
3: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la

0: Va, vinga, selfie.
1: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
4: Els dies 16 i 17 de juliol arriben els Plana Days de Garatge Plana a Fornells de la Selva. Descobreix tota la gamma de furgonetes Mercedes-Benz amb condicions especials i troba el model que millor s'adapta al teu negoci. Reserva ara la teva cita al 673-137-137. Plana Days, 16 i 17 de juliol, només a Garatge Plana, Fornells de la Selva. Mm.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Tossa ha salvat la vida d'un nadó de 2 mesos després d'entrar en aturada cardiorrespiratòria a l'exterior d'un establiment hoteler. Segons ha informat l'Ajuntament, una patrulla de la policia local va arribar al lloc després de rebre l'avís dels Mossos d'Esquadra i va iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar abans de l'arribada del sistema d'emergències mèdiques. El menor va recuperar les constants vitals i posteriorment va ser traslladat a l'Hospital de Blanes. Durant l'actuació, la mare del nadó també va haver de ser atesa després de perdre el coneixement. I més de 160 docents dels serveis educatius de les comarques gironines s'han reunit a Blanes en la trobada anual de serveis educatius, una jornada que ha servit per donar a conèixer els recursos educatius, patrimonials i també turístics del municipi. Els participants han estat rebuts al teatre i posteriorment han visitat diferents espais emblemàtics de la ciutat. La trobada ha reunit professionals de l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Ripollès i la Selva. I en clau general destaquem que el Tribunal Suprem ha dictaminat que no s'ajusta a dret a excloure el castellà de la retolació dels centres educatius sostinguts amb fons públics. La sentència anul·la un apartat de les instruccions d'organització del curs 2022-2023 de la Generalitat que establia que la senyalització dels espais del centre s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana quan fos necessari. El Suprem estima en aquest punt el recurs presentat per l'Assemblea per una escola bilingüe contra una resolució prèvia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts amb sol i núvols, en un dia en què les temperatures màximes se situen en valors entre els 30 i els 35 graus. Demà dimecres les màximes tornaran a pujar i se situaran en valors entre els 33 i els 38. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Sant Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972 81

0: Com va la reforma del bany? Ja tens data?
1: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
0: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 25 de juliol. Super pollastre groc català, 3,35 euros al quilo. Cap de mort, 16,50 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Costella de porc, 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes, número 100.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor, sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els pescadors de Sonso han donat per acabada la campanya 6 mesos abans del previst per la manca d'exemplars. El sector alerta que l'espècie continua disminuint i que aquest any les embarcacions només han pogut treballar uns 2 mesos i mig, tot i tenir autorització per pescar-ne 9. Els pescadors, entre els quals hi ha professionals de Blanes, asseguren que el Sonso no es regenera com abans i reclamen que s'investiguin les causes d'aquest descens, demanant a la Comissió de Cogestió de l'Espècie que impulsi estudis per determinar l'origen del problema. I els Mossos d'Esquadra mantenen en marxa un ampli dispositiu policial que també afecta Maçanet de la Selva en el marc de la investigació per un tiroteig que es va produir el mes de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. L'operatiu inclou entrades i escorcolls en diversos punts de Maçanet, Barcelona, Badalona, Sant Adrià i Terrassa, i participen uns 150 agents de diferents unitats dels Mossos d'Esquadra. La investigació està relacionada, com dèiem, amb un tiroteig ocorregut el 12 de maig al carrer Saturn de la Mina, en què no es van registrar ferits. I en clau general destaquem que Junts ha anunciat que abandona el govern de l'Ajuntament de Girona i trenca així el pacte que mantenia amb Guanyem i Esquerra Republicana. La decisió deixa el govern municipal en minoria. Amb 11 dels 27 regidors del ple, la vicealcaldessa fins ara, Gemma Geis, va comunicar la decisió a l'alcalde Lluc Salellas aquest dilluns al vespre, després del ple municipal. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres continua l'ambient calorós. De fet, les temperatures tornen a pujar enfilant-se fins a valors d'entre els 33 graus a la costa i els 38 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A fesmés, fes-ho a mida.
6: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
7: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
7: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
7: Nou i tres minuts a la nit, i així arrenca el quilòmetre zero d'estiu a Ràdio Marina. Finestres abaixades del cotxe o ben obertes si estàs a casa, eh? Aviam si corre una miqueta l'aire, a no ser que tinguis l'aire condicionat. O si vas passejant amb els auriculars, doncs també. Volum cap a dalt i el comptador a zero, que arrenca la nit del quilòmetre zero a Ràdio Marina. Directe diari per tot l'estiu, amb micròfon obert, acompanyant-te en la teva ruta de vida d'avui dimarts 14 de juliol. Abraçada ben forta de Marta Fuerapons, que doncs estarem plegats en aquesta nova hora de música en català per refrescar la nit. Benvinguts i benvingudes. I avui, per arrencar aquesta selecció de música en català del quilòmetre zero, tenim una peça molt i molt, molt especial. Més endavant et parlarem de Pep Sala i el seu nou projecte, Sau 30, però ara el que volem fer és recordar una autèntica joia de la música en català. Una de les bandes fonamentals del rock en català, Sau. I un tema que ens va perfecte per començar el quilòmetre zero quan passen 5 minuts de les 9. Boig per tu, Sau. El Sau, que per cert podràs escoltar en viu i en directe en concert a Calella dins el Festival NEC, una parada ideal i molt propera per viure l'espectacle de Sau 30. Thank you. Un tema que es va editar l'any 1990 dins l'àlbum Quina nit.

Un clàssic dels clàssics, aquest Boig per tu. Encara que durant moltes dècades s'ha pensat que era una cançó d'amor cap a una dona, en Pep Sala va confessar que la lletra estava dedicada a la lluna. Sí, sí, a la lluna. I es veu que es va escriure en un bar de Vic de matinada mirant pel finestral. I ja saps que podràs escoltar aquesta i moltes altres cançons amb la mítica banda de Pep Sala al capdavant, acompanyada aquesta vegada per les veus de Jonathan Argüelles i Frederic Strand, el 24 de juliol al Festival del Concert NEC de Calella. I també el dia 25 de juliol amb una actuació a Riells i Viabrea. Buf! Brutal, brutal, per començar el quilòmetre zero i per seguir... Aquesta versió que després t'explicaré, del Sopa de Cabra.

0: La versió amb Su i Mon DJ d'aquest clàssic també, El Camín, Somnis i Promeses, amb el Sopa de Cabra.
1: Camins que hem de fer sols.
0: I apunta aquesta data, l'1 d'agost seran al Festival Mar d'Estiu de Santa Susanna.

0: a mi que mengin el...
1: Alegria, alegria. Amb boques grasses sempre hem d'estar contents, oi? 2 minuts i arribarem a 9:15 de la nit. Una cançó que també ens va com anella al dit al quilòmetre zero.

0: Quina xulada, les lletres d'Oques Grasses, eh?
1: Jo vull fer cançons, vull emocionar-me, jo vull jubilar-me.
0: El cantant del grup, el Josep Montero, abans de viure exclusivament de la música, feia de lampista, i de fet diuen que hi ha una anècdota que diu que el nom del grup va sortir de pura conya mentre arreglava una canonada i feia bromes sobre el greix que s'acumulava a les juntes. Aquí els teníem amb aquesta cançó de l'any 2024. Oques Grasses i Jubilar-me. I seguim el quilòmetre zero. En aquest cas, convidem els Lacs en Busto amb un tema de l'any 98, els del Vendrell i la cançó Júlia. Júlia.

L'Axel Busto i Júlia. I sabeu que hi ha un mite urbà a Catalunya que deia que Júlia estava dedicada a una noia real que en Pemi Fortuny havia conegut a un concert a Girona? Doncs va ser que no. Anys més tard, la banda va confessar que en realitat la lletra és una metàfora sobre la llibertat i els camins de la vida i que van triar el nom de Júlia simplement perquè rimava molt bé amb l'estructura de la tornada acústica. Ens van trencar el cor a tots els romàntics, eh? I després dels Axel Busto, que ens presentaven una cançó del 1998, anem un anyet enrere. Ens situem al 97 per tornar a escoltar Els Gossos des de Manresa i la seva Pluja d'estels. Als seus inicis, als anys 90, Els Gossos van decidir fer música exclusivament acústica, només guitarres i baix acústic sense bateria, perquè no tenien calerons per comprar un set de percussió ni local tancat on assajar sense que els veïns truquessin a la policia. Ja veieu. Així van començar a fer música com aquesta, Gossos, Pluja d'estels. Ja.

0: 5 minuts i serem a 2:15. Què et sembla si continuem amb els Amics de les Arts? Aquesta es va publicar l'any 2020. M'encanta aquesta intro. Els components originals del grup es van conèixer compartint un pis d'estudiants a Barcelona, que estava en unes condicions tan pèssimes que feien reunions al balcó per no morir de claustrofòbia. T'imagines? I potser van sortir històries com aquesta d'allà. No vam saber tornar. Al quilòmetre zero d'estiu, els Amics de les Arts.
1: Ara no parem quan ens fem mal.
2: Deu ser aquest temps de merda, deu ser aquesta hora al vespre, anem molt cansats.
1: Ara disparem per si de cas.
2: Som uns especialistes a punt

vibrant i xalant amb la millor música en català. El quilòmetre zero d'estiu a Ràdio Marina. De dilluns a diumenge, de 9 a 10 de la nit. Aquí estem, al teu costat. I ara para bé l'orella, perquè tenim tot un èxit dels... Teràpia de xoc. La cançó es titula Sense tu. I després t'explicaré alguna anècdota, però primer... Et sembla bé si l'escoltem? Doncs som-hi.

La cançó es va utilitzar a la sèrie Polseres Vermelles de l'Albert Espinosa i el grup va passar d'assajar al garatge de casa a tenir milions de reproduccions a internet de la nit al dia. I, evidentment, això els va agafar completament desprevinguts a l'institut. Un bombonet de cançó dels Olotins. Teràpia de xoc. Sempre al teu costat, sempre al teu costat, Ràdio Marina. Vinga, i posem una mica més de ritme. El ritme de la veu de Laura Gibert i el seu cor trencat.

que reflexionem, perquè la vida passa volant. En Lluís Gavaldà ha confessat moltes vegades que detesta profundament fer-se fotografies per a les promocions dels discos i que el nom dels Pets, atenció, el van triar l'any 1985 perquè pensaven que el grup duraria només un estiu. I volien un nom fastigós que fes ràbia a les orquestres de ball tradicionals de l'època. Quines coses, eh? Més de 30 anys després, aquí seguim punxant el seu pop elegant. Combinant cançons d'ahir, d'avui i de sempre al quilòmetre zero de Ràdio Marina. La millor música en català de proximitat al teu costat. I a punt d'acomiadar-nos ja dels Pets, tenim preparada la música del Sense Sal. Això es diu La Sortida. Para, molta atenció a la lletra. A mi em sembla molt, molt divertida.

4 minutets i ens plantem a 3 quarts de 10 de la nit. Com estàs? Anem posant bona música aquest vespre. I ara és el torn de la veu femenina de Julia Blum. Una noia que va irrompre l'escena del pop urbà molt fresc amb una proposta com aquesta que es titula Un poquet de wine.

La Julia Blum, que té una formació musical clàssica molt estricta darrere seu i que va escriure aquest Un poquet de wine durant el confinament, inspirada en les trucades de vídeo de divendres a la nit que feia amb les seves amigues, on cadascuna es prenia una copa des del seu sofà intentant simular que estaven de festa a la platja. Ara que coneixes la història de la cançó, t'agrada potser més? A mi sí, eh? Anem veient des de Ràdio Marina com mica en mica s'ha anat fent fosc a ritme de bona música en català. Música de proximitat al quilòmetre zero. Els reis de les festes majors, els Doctor Prats, també convidats al quilòmetre zero.

I ja sonant un dels temes de més èxit d'aquesta banda, els Portobello, des d'Altafulla. Cada cop

I ara una veu trencada d'aquelles úniques. És el Dani Flaco. Una cançó que va néixer, doncs això, sonant en un bar de Madrid. La llei de l'última copa.

Se t'ha posat bé aquest tema, la llei de l'última copa, que ens ha acompanyat, ens ha agafat de la mà i ens deixa pràcticament a les 10 de la nit. Encara falten uns minuts. Ella no és...

I a ritme dels Banda Neon, ja pràcticament arribem al final d'aquest viatge musical d'avui al quilòmetre zero. Hem buidat el dipòsit de música de la ràdio, però et deixem l'agenda de directes planeta de dates molt interessants. I ara toca a tu, canvia els auriculars pel directe a la sorra, gasta la sola de les bambes i dona suport a la música de la terra, a la música en català. I demà hi tornem al quilòmetre zero a les 9 en punt, que passarem llista, ja ho saps. Els problemes els posem a la butxaca, prudència a la carretera si estàs amb el cotxe i també, doncs, ànims per suportar la onada de calor i, sobretot, molt de compte a tothom amb el risc d'incendis. I, com sempre, viure la vida, que són 4 dies, que l'estiu vola. Bona nit, el meu nom és Marta Fuera Pons i t'acompanyo al quilòmetre zero cada dia. Per dir-te adéu avui, stay home i...